0: En això podem saber els noms i en alguns casos la procedència d'aquests treballadors, perquè clar, Eivissa ciutat té noms dedicats als mestres d'obres de les murades, és a dir, Antoni Jaume, que era el mestre d'obres principal, que en parlarem d'ell perquè el seu fill surt aquí en aquest llibre de treballadors, en Gaspar Puig o en Pere Francesc, que era en Pere, no es deia Francesc de llinatge, però era francès i va acabar sent Pere Francesc. Aquells treballadors modestos, anònims, que no han tingut cap carrer, però són els que transportaven l'aigua i transportaven la pedra per aixecar aquelles muralles que avui en dia són patrimoni de la humanitat, estan en aquest nom.
1: Pues vamos a empezar, porque la verdad es que esto tiene una letra que ya quisieran muchos de los chavales de hoy en día, porque la verdad es que parece que está hecho a máquina. Parece que lo ha hecho una impresora de estas de última generación, perfectamente alineadas las letras, los nombres, una cruz delante de cada uno de los nombres, una raya en horizontal y, por supuesto, el dinero que se les pagaba. Què podem encontrar?
0: Mira, aquí podem trobar, per exemple, dividits segons del quartó on venien. És a dir, perquè venien a treballar de les murades des de tots els quartons, des de Portmany, Santa Eulària, mira, aquí si te fixes posa Santa Eulària, Santa Eulària, Portmany, evidentment Balançat i evidentment Vila. També els llinatges, però també la procedència. Procedència que, igual que passen els llinatges catalans, ha acabat sent llinatge. Així com ara nosaltres tenim els eivissencs, llinatges, que són noms de llocs de Catalunya perquè són la procedència de repobladors catalans que varen repoblar l'illa després de la conquesta catalana de 1235, Cambrils, Vic, Francolí, Ribes, Noguera, tot això són noms de lloc. Igual també passaven les murades. Per exemple, aquí si te fixes posa Pedro de Antequera, és a dir, aquest Pedro venia de Antequera i n'hi ha també de València. I llavors també hi ha noms de propietaris de captius, perquè clar, qui treballava les murades? Era una feina duríssima, molts esclaus. En aquí pagaven la feina d'aquest esclau, en el seu dueño. Per exemple, captiu d'en Moreto, captiu d'en Mariano Rosselló.
1: Estos captius no tenien ni nombre ni apellido, desgraciadamente. O sea...
0: Per desgràcia no, l'únic que hi ha un parell de noms de captius que posava és el seu nom, que era Ahmed. Normalment eren captius àrabs, segurament del nord d'Àfrica, esclaus, conquerits, igual que aquí hi havia captius eivissencs, se'ls emportaven, també hi havia captius del nord d'Àfrica i d'altres bandes que els emportaven cap aquí. I treballaven, com sempre, en les feines més feixugues. I gràcies a això sabem, per exemple, Joan Serra, n'hi ha Francesc Méndez, Toni Surís, Toni Roig, Bartomeu Ferrer, que també una volta vaig fer una broma, Pere Torres, Simó Manrique, Joan Lluís, per exemple, captiu de Mariano Benet, i vaig fer una vegada una broma perquè me vaig trobar un treballador que es deia Toni Roca i vaig dir, mira, en Toni Roca m'ho ha enganyat en sa edat perquè en 1561 ja viatjava,
1: ja estava treballant i además escribiendo poesia.
0: Efectivament, mira, per exemple, Toni Mallorquí, Toni Ventura, captiu del senyor Paborda, dos mules d'en Francesc Joan.
1: Claro, porque al lado de cada nombre, en la otra página, en la página paralela, está la raya, hay unas rayas que yo no sé qué quieren decir y luego la cantidad. ¿Qué quieren decir estas marcas?
0: Aquestes marques són, mira, dos mules d'en Bernadí Joan. Aquestes marques són els jornals i que anava, els anava anotant en su llibre i una raia per damunt quan ja els anava pagant. I aquesta, diguéssim, era sa moneda, que no me demanis quina moneda era en aquella època.
1: Serien maravedies, a lo mejor, no?
0: Que és dificilíssim. Sí, del tema, aquestes monedes, saps què passa? Que a Eivissa van cunyar moneda vegades i hi havia moneda específica d'Eivissa. M'explico, que fora d'Eivissa no tenia cap valor, per exemple, només servia per a Eivissa i llavors era complicat, no? Però mira, per exemple, Miquel Cambrils, Jaume Riera, Jaume Escandell, Bernat Torres...
1: ¿Cuánta gente pudo llegar a trabajar en las murallas de Eivissa? Porque viendo este pequeño libro que tienes aquí en las manos, a mí aquí hay 300 o 400 nombres fijo.
0: I són corresponents a un any, que evidentment hi havia que repetien, però estan parlant de milers de persones que varen treballar en la construcció de les murades, perquè pensem que les murades es varen prolongar la seva construcció durant 30 anys, de 1555, finals de 1554-55, fins a 1585, que es varen declarar oficialment acabades, que es varen deixar les obres, tot i que encara faltaven alguns detallets i alguns remats, no? Però, per exemple, aquest llibre és excepcional perquè, per exemple, és l'única...

0: diguéssim, rastre documental que va deixar un personatge apassionant de Eivissa, de segle XVI, fill d'Antoni Jaume, el mestre d'obres principal, que moriria l'any següent en aquest llibre per un naufragi quan venia de donar de retre comptes a sa corona i en Calvi, que estava a Perpinyà, de com anaven ses obres, perquè en Calvi ha quedat com s'enginer de ses morades, però va estar aquí uns mesos i se'n va anar i va deixar en el front en Antoni Jaume. Va ser que va dirigir sa feina fins que l'any que va morir en un naufragi, en el 62, tornant de donar comptes. I don aquest document allà, l'únic rastre documental que he trobat fins ara, d'un fill seu, Simó Jaume, que me va donar sa pista, també ho he de dir, Antoni Ferrer Abárzuza, perquè aquest home també, 7 anys després que morís son pare en un naufragi, acompanyant ell a l'ambaixador de sa corona espanyola en un viatge a Roma, també va naufragar, no va morir, però va acabar a ses platges de l'Alguer, a Sardenya, es va quedar allí i a Calla va estudiar per notari i va acabar exercint de notari sent eivissenc i inaugurant una família, una nissaga de notaris eivissenc, bueno, allà no, en l'Alguer, allí a l'Alguer, i és un notari que va ser importantíssim per l'Alguer. I d'aquest Simó Jaume, l'única referència que hi ha dos vegades és catiu de Simó Jaume per portar aigua.
1: Y Toni d'en Jaume, cuando fallece viniendo de rendir cuentas a Calvi, ¿quién se hace cargo entonces de las obras?
0: Mira, molt bona pregunta, molt interessant, perquè qui es va fer càrrec momentàniament fins a que se va nomenar un substitut que era mallorquí, varen ser justament els seus fills. I això, diguéssim, ho sabem perquè a l'arxiu de la corona d'Aragó, demanant documentació, si tenien documentació sobre Antoni Jaume o Simó Jaume fa un parell d'anys, me varen enviar una sèrie de provisions reals on sortia la seva vilda en Esperança Palau reclamant que se li pagàs els sous que duia ell, perquè ell quan va anar a retre comptes a Perpinyà li varen pagar 150 ducats d'or. Per això era una moneda grossa. Això deia que no sabia amb quina moneda petita es reflectia el llibre, però li varen pagar 150 ducats d'or per la seva feina. Clar, els planos de ses morades que no han tingut mai aquells, i aquells sols varen perdre en el naufragi. I sabem que gràcies a això que també reclamava sa vilda aquests sous i el sou dels seus fills que s'havien encarregat de sa feina de son pare mentre son pare tornava, perquè clar, no és una cosa que tinguis, avui en dia hi ha un accident, per desgràcia, de vaixell o de tren o d'avió i se sap enseguida. En aquella època els viatges tardaven tant i que no se sabia fins que passava el temps que alguna cosa havia passat amb aquell vaixell, i al principi no se sabia què passava, i en su temps varen deduir que s'havia mort amb un naufragi perquè no havia tornat.
1: Claro, no havia tele, no havia internet, no havia nada.
0: Clar, i llavors es reclamaven això i es sou desfí per sense especificar quin era que s'havia ocupat, perquè a part ell era el qui se n'encarregava de vigilar sa munició, per la vigilància de ses morades, i tot això, clar, ho havien fet els fills i reclamaven els sous pels fills 3 anys després d'haver passat tot.
1: ¿Cómo era el trabajo haciendo las murallas? Porque aquí vemos que trabajaba muchísima gente, cautivos también. Tú comentabas que no debía de ser un trabajo nada sencillo. Ahora las vemos y vemos qué bonitas han quedado, pero no debía de ser un trabajo fácil ni para cualquier hombre.
0: No, era una feina durísima. Per això empleaven molts de captius. Pensa que alguns posa per treure aigua, per transportar aigua, perquè clar, es necessitava aigua. S'altres per tear pedra i per transportar la pedra. Imaginem, tallar pedra, transportar-la, transportar aigua, encaramullar-se per damunt dels putxos, perquè diguéssim, perquè el primer que es varen fer varen ser esbaluar-se, part que més forta, llavors varen fer els llençols, no? Diguéssim, les parets de la murada. Era una feina duríssima, de sol a sol, amb una vigilància i amb una pressió, i pensem que no era una alimentació com la que hi ha ara, que els esclaus no tenien tampoc la millor alimentació.
1: Sí, me imagino que tampoc la especialitat, perquè tu llegaves allí i te decían que pusieras una piedra i la empezabas a poner, no com ara que cada uno és un especialista en una cosa.
0: Clar, eren, vull pensar que eren obrers i que diguéssim forts i que feien la seva feina, bé, clar, supervisats per aquells mestres d'obres que els hi deien, que marcaven els temps. M'imagino que quan algú s'endarreria o s'equivocava o feia malament o s'escaquejava, ja mos podem imaginar quina era la reacció protecció dels caporals, no ens enganyem, com sobretot si eren esclaus, mesquins.